Molt bon dia, com estan? Com porten aquest dimecres 8 de juliol? Esperem que estiga bé. I aquells oients que estiguen ara de vacances estaran segur de categoria. Per a totes i per a tots, els que estan treballant, els que estan a casa, els que estan de descans, així estem en el punt de partida del nostre programa local que ens conduirà fins a les 2 del migdia. Una banda sonora que estarà composta per molts diàlegs que parlaran sobre cultura, també solidaritat, esport, hi haurà temps per a la música i també per a l'anàlisi. Perquè en no res, el nostre company Paco Agulló entrevistarà a Luis Alberto Pérez. Ell és el comissari de l'exposició sobre Antonio Gisbert, el pintor alcoià que actualment es pot veure al Museu MUBAC d'Alacant. Així que els donarà més detalls sobre aquest trajectòria, recorregut artístic que es pot visitar durant aquests mesos d'estiu en aquest centre de la Diputació d'Alacant. Després entrevistarem a la doctora Mabel Ortiz de Salazar sobre les donacions de sang. Lo important que és anar a donar aquest bé, que com ella diu no es fàbrica, sinó és per aquesta donació i aquest altruisme que fem les persones. Així que parlarà per a què serveix la donació de sang i on podem anar durant aquest estiu. Clar, no podem baixar la guàrdia si estem en un període de vacances. És important, si tenen a bé, d'anar i donar la sang. L'experta els contarà molt més. I entrarà el nostre company Ismael Mayor, com sempre ho fa, després de l'informatiu de la una del migdia, per portar-los l'actualitat de l'esport, que en aquest mes de juliol, és cert, no hi ha competicions en els grans esports, però continua havent activitat, tant si estan acabant els tornejos, els campionats de temporada en altres disciplines, com també com es preparen per a la propera campanya, per a la propera temporada en el futbol, per exemple. Doncs ell, Ismael Mayor, estarà així amb algun protagonista, com també avui té protagonista en aquesta secció que dediquem cada dia a los 40 Summer Live. Ahí ho deixe. No es desvelen molt més, estiguen atents i atentes, perquè després de l'esport arriba una nova entrevista amb un convidat avui. Tot i que la música també l'escoltarem previsiblement en aquesta primera hora per amenitzar-nos un poc aquest matí amb altes temperatures, no? Com ho partim? I avui, sí, és dimecres i això és sinònim que l'última mitja hora del nostre programa la dediquem a l'anàlisi, a l'opinió, amb els polítics, amb regidors dels 5 grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoi que els hem convocat en aquest 8 de juliol perquè facin una anàlisi, una opinió sobre el tema que els proposarà Lucía Gadea, qui presenta i modera aquesta tertúlia amb els polítics. I amb això arribarem fins a les 2 del migdia. Gràcies un dia més per sintonitzar el 1485 de la Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si optem per la ràdio online, bé perquè van a radioalcoi.com i premem ahir el símbol del play per escoltar-nos, com si tenen l'aplicació mòbil de la cadena SER, ens poden seleccionar Ràdio Alcoi i ahir estem. Així mateix, si fan ús d'aixòs dispositius intel·ligents que fan la indicació de Pont Ràdio Alcoi, ahí sonem. Estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.

0: tan grande de temperaturas y de ambientes. Creo que no me equivoco si os digo que Alicante es la provincia con más desnivel montañoso o algo así, ¿no? Pero lógicamente no tiene nada que ver el señor de Alicante con el señor de Denia, con el señor de Alcoy. Es una provincia muy chula, y yo te digo que ese parque donde estábamos viendo toda la sierra, viendo toda la vegetación, da gusto. Hombre, donde estamos en medio de la ciudad y se está muy bien, ¿no? Pero ya te digo, ya por buscarle alguna pega.
1: Sí, al final son cosas que van sucediendo. Habrás visto de todo y tendrás muchísimas anécdotas.
0: Tú date cuenta que nosotros nos acostamos a las 4 de la mañana, nos levantamos a las 9, a las 10 estamos saliendo, hacemos 300 kilómetros, comemos a las 4 de la tarde. Y a las 8 de la tarde está todo preparado, todo probado, todo montado para hacer el show, ¿no? Como dicen, decían en Hollywood, el show must go on, ¿no? El show tiene que continuar.
1: Y la gente, vosotros los oyentes de Radio Alcoy de la comarca, todo ese trabajo para que vosotros disfrutéis el día 23 de julio aquí en Alcoy a las 9 en la Plaza de la RAC. Curro Serrano, jefe de producción de exteriores de la cadena SER, gracias por estar en Radio Alcoy una vez más. Te esperamos, os esperamos, y que empiece mañana todo perfecto, como siempre, en Cáceres. Gracias. Un placer.
0: Muchas gracias por todo y un saludo muy cordial a todos los amigos de Alcoy, por supuesto, a vosotros, a Radio Alcoy, que estáis ahí siempre para lo que haga falta.
1: Es un placer. Gracias.
0: Gracias.
2: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics i primer que res anem a presentar a qui avui ens acompanya en aquesta taula. Tenim pel Partit Socialista Jordi Martínez. Què tal, Jordi? Benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
2: Tenim a Àlex Terradelo, de Compromís. Què tal, Àlex?
4: Hola, molt bon dia.
2: A Jordi Reig, del Partit Popular.
5: Hola, què tal?
2: A Sergi Rodríguez, de Guanyar.
6: Hola, bon dia.
2: I en quedaria a presentar al representant de Vox. Encara no s'ha incorporat a aquesta taula, esperem que arribi a temps per a aquesta tertúlia, en la qual vos demane un anàlisi de l'actualitat al voltant del calendari de festes i sobretot després del que va ocórrer a l'últim plenari, en el qual es va tindre que retirar la proposta dels festius locals per als propers anys en busca d'un consens. Bueno, volem conèixer quins són els passos que s'han donat, quines són les vostres propostes de cara a la búsqueda d'aquest consens, així que recorrim al regidor de festes que tenim en aquesta taula, Jordi Martínez. Per favor, una sinopsis, un resumen d'allò que ha passat en les últimes setmanes.
7: Bé, jo crec que ho vam explicar un poc en el pleno, no? Després d'una petició que s'havia fet per part de l'Associació de Sant Jordi abans, en el mes de maig, que es va materialitzar en l'Assemblea General que es fa en l'Associació de Sant Jordi, en el Casal, a començ de juny. En ella, i donat compte que enguany estem parlant del 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi en la nostra ciutat, i que és una efemèride que, bueno, pues que estem fent una sèrie d'actes, i jo crec que la ciutat pot ser un recurs més per a posar-se en valor en tots els llocs. Ens havien demanat, bueno, pues la celebració de que el 23 fora festiu, no? El 23 d'abril fora festiu. Si tenim en compte que només l'administració local tenim a la nostra disposició dos dies de festius locals, pues el que es va considerar que una de les propostes era fer 22, 23 i 24, que era el més tradicional, perquè si volíem celebrar que el 23 fora festiu local i que tingueren marge almenys per a poder negociar en les grans superfícies i ser dissabte, canviar-lo per el diumenge, pues, bueno, era una de les propostes que es van comprometre en l'Associació de Sant Jordi a portar al Consell Econòmic i Social, no? Es va celebrar aquest Consell Econòmic i Social, ahir va eixir majoritàriament aquesta postura, es va explicar els motius, i a excepció de Comissions Obreres i de la Federació de Comerç, tots els altres, i de Guanyar, que es va abstindre, totes les altres postures van ser a favor, no? A partir d'ahir, pues, bueno, comença un expedient en normalitat, en la normalitat que és el tràmit. I bueno, pues en la mateixa setmana van a començar la setmana de celebració del ple, la setmana passada, a començ de setmana van haver algunes opinions parlant de que no, que anaven a votar en contra d'aquest calendari, a pesar d'haver votat a favor en el CES, i en el cas de l'últim, el dia, la dimecres o dijous, abans, crec que va ser dimecres per la vesprada, abans de la celebració del pleno, jo vaig rebre un WhatsApp del portaveu del Partit Popular demanant que tinguem una reunió de portaveus per deixar damunt la taula el tema del debat de 22, 23, 24 o de passar al cap de setmana. Vosaltres, bueno, jo crec que tota la societat sap quina és l'opinió del Partit Socialista en este cas. Nosaltres vam ser els que vam apostar per el canvi a cap de setmana en moltes crítiques. Entonces, les mateixes crítiques que puguen haver ara van haver entonces per canviar a cap de setmana les festes, però bueno, pues ara estem en un procés de que van retirar eixe expedient de l'aprovació del pleno, sobretot perquè entenem que si el Partit Popular tampoc votava a favor d'este cas i tots els altres grups polítics tampoc, bueno, pues era portar un expedient que no anava a eixir en una majoria suficient, no? A partir d'ahí, pues bueno, si jo no tinc mal entès, avui o este migdia, al llarg de abans de la vesprada, farem una reunió de portaveus per veure les postures de cada grup polític, també per convocar altra volta al CES i allí escoltar lo que tenen que dir, perquè sembla que l'opinió que es va donar fa 10 dies o 15 dies no és la mateixa que es vol expressar ara, no? I per tant, aquesta és la situació i el moment en el que estem. Jo crec que ja jo li vaig traslladar al president i a la junta directiva la situació una vegada que van celebrar, perquè són membres de junta directiva en representació de l'Ajuntament, la situació quina era i que anàvem a obrir altra volta un diàleg en aquest sentit. L'associació Sant Jordi és impossible que pugui fer una assemblea només per plaços per donar una altra opció, i aquesta opció tampoc, si ells ja havien apostat per això, jo crec que l'únic camí que queda és veure què opinen els grups polítics, veure que al fi i al cap són els que decidissin quan es posen les fetges de les festes, sobretot escoltant el Consell Econòmic i Social. I aquesta és la situació, a intentar resumir-ho el més ràpid possible.
2: No, està molt bé. Vull saludar, abans de donar-li la paraula a Àlex, vull saludar a David Abad, que s'ha incorporat a la taula. El que ha fet, Jordi, és un resum de tot allò que ha passat fins ara, fins al plenari del passat divendres, i que, bueno, teniu aquesta junta de portaveus per a decidir quan es convoca aquest Consell Econòmic i Social per a tornar a debatre, per a arribar a aquest consens. I ara sí que li vull donar la paraula a Àlex Cerradelo, perquè va ser una de les, no sé com dir-ho, persones, grups, entitats que estan en aquest Consell Econòmic i Social i que va canviar el seu punt de vista, no? Per què, Àlex?
3: Bé, al final tot el món sap que a Compromís també sempre hem apostat perquè les festes siguin en cap de setmana, per a facilitar aquesta conciliació de la gent que treballa fora de la ciutat, que viu fora de la ciutat, i per a que els sectors econòmics sempre ens ho han proposat. També és de veres que vam arribar a aquest Consell Econòmic en el que teníem informació de que aquesta proposta estava consensuada i que la gran majoria apostava per aquestes dates. Per tant, nosaltres, malgrat no estar d'acord en que es passaren entre setmana, van considerar que no anàvem a anar en contra d'aquest consens, i és per això perquè van votar a favor, i de fet allí en el Consell Econòmic i Social tampoc van haver veus massa discordants. La qüestió és que passat aquest consell comencem a rebre telefonades i comencem a reunir-se en diferents sectors de la ciutat en els que ens conten el seu malestar i la seva, en ocasions han sigut canvis d'opinió també, a posteriori. I ens comenten aquesta problemàtica que hi ha hagut i que tindran aquestes festes. I vist que la gran majoria de les reunions, la grandíssima majoria de les reunions estaven i abogaven perquè fora en cap de setmana la festa, nosaltres vam decidir canviar eixe vot, i vam decidir canviar eixe vot perquè si en un principi pensaven que existia eixe consens i vam decidir votar a favor d'eixe consens, no en el que pensaven nosaltres, mantindre eixe vot era mantindre un error que havien comès, evidentment. I van decidir canviar eixe vot, i de fet crec que Compromís va ser l'únic que va dir públicament que anava a canviar eixe vot. A veure, rectificar és de savis, i el que no podem fer és anar arrastrant un vot i un error perquè en un principi es pensava d'una manera i ara es pensa d'una altra. Per tant, eixa és la raó per la que nosaltres vam decidir canviar eixe vot, i nosaltres vam fer la proposta de fer el 23 i el 24 festiu per aunar puntualment enguany, per aquest 750 aniversari, la visió dels sectors econòmics i la visió del sector fester. I aquesta és la proposta que nosaltres vam fer, però de qualsevol manera considerem que les festes es facin en cap de setmana va ser beneficiós, i de fet jo crec que aquests últims anys la festa ha crescut no només en el tema econòmic, sinó també hem tingut la possibilitat de disposar de més bandes, hem tingut la possibilitat de disposar de més carrosses, de més grups que venen de fora per a participar en les festes. Jo crec que una de les raons de que la nostra festa, una d'elles, ha sigut tindre més disponibilitat al caure en cap de setmana.
2: 23, 24 seria divendres i dissabte festiu, no?
3: Exactament.
2: Vale. Jordi.
4: Bueno, pues des del Partit Popular sempre hem defensat que el 23 d'abril siga festiu, no? I més encara enguany, en un any tan especial com és el 2027, on es culminarà el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi, també acaba l'any jubilar. Creiem que són circumstàncies excepcionals que justifiquen donar-li un protagonisme especial a un dia com este, no? I sobretot quan l'any passat, pues, ixe dia no va tindre eixa solemnitat que hauria d'haver tingut, no? Perquè al final pues, es va demanar fora de terminar el festiu i no va poder ser festa en el coll. Dit això, també pensem que hi ha una altra qüestió important, i és el consens. Si som capaços entre totes les parts implicades d'arribar a un acord, pues, evidentment el Partit Popular no s'oposarem a eixe acord i no serem cap obstacle. De fet, això ho vam demostrar en el Consell Econòmic i Social, on vam donar suport a una proposta que entenien que representava l'acord unànim del Casal. Què passa? El problema és que posteriorment han anat apareixent discrepàncies entre els diferents sectors. I davant d'aquesta situació, nosaltres el que vam creure és que creiem que seria el més responsable el no forçar una votació al ple municipal, sinó retirar el punt i donar marge a la negociació, perquè parlem d'una decisió que afecta al món de la festa, però també al comerç, a l'hostaleria, a les empreses, als treballadors i al conjunt de tota la ciutat. Per això creiem que ara el que toca és negociar amb serenitat, sense presses i sense convertir este debat en una batalla política, i aconseguir, des del termini que tenim, una proposta àmpliament compartida, perquè creiem que seria una bona notícia per a tots, perquè les festes de Sant Jordi no és sols de la festa, és patrimoni de tota la ciutat, i decisions com aquesta sempre són més fortes si naixen des del diàleg i des del major consens possible, perquè segurament la unanimitat serà molt difícil, però bueno, intentar arribar a un màxim consens en les dates de la festa.
2: David.
5: Sí, bien, yo creo que todos estamos diciendo lo mismo. Lo que quiero recalcar es que el día 26 de junio tuvimos la primera junta de portavoces para el Pleno, y en esa mesa ya expuse que había una disconformidad de la sociedad por el tema de la celebración de las fiestas, de los festivos locales que se aprobó en el CES, y el alcalde dijo que se llevaría a pleno igualmente y que se debatiría en el pleno, con lo que yo me quedé un poco sorprendido, ya que después el Partido Popular hizo la misma propuesta y se le aceptó esa propuesta. Pero bien, fuera de este punto, la situación es la que es. Como bien han dicho todos, la sociedad está hablando, sobre todo y especialmente los cargos festeros, que son los que forman parte importante de la fiesta, y sobre todo la ciudadanía, como bien siempre se ha dicho, la fiesta es del pueblo y el pueblo es soberano, y entonces pensamos que si el pueblo está en contra de esta decisión será por algo. Como bien ha dicho Alex, hay mucha gente que trabaja fuera de Alcoy, mucha gente que estudia fuera de Alcoy. Implica también tanto a artesanos de carrocerías, ballets, músicos, etcétera, y esto influye muchísimo en nuestras fiestas. Lo malo es que, claro, esta decisión se tomó hace 13-15 años de pasar las fiestas al fin de semana, y claro, y la gente pues ya ha cambiado sus hábitos, ha cambiado su forma de celebrar las fiestas, ha cambiado su forma también de volver a la ciudad para participar en las fiestas, y cambiar ahora a 8 o 9 meses de las fiestas las fechas, pues la respuesta de la sociedad ha sido la que ha sido. Entonces nosotros creemos que lo que hay que hacer es aplicar el sentido común, escuchar a todas las partes posibles, como bien se ha dicho, y tomar una decisión que sea lo más ecuánime para todos, no solamente que sea una decisión política. Pues yo creo que esto, utilizar las fiestas como arma política o como cualquier tipo de decisión que pueda afectar tanto a la sociedad como a la economía, como a la festividad, yo creo que la excusa no es que sea año jubilar, sino que hay que trabajarlo muchísimo más y decidir algo que nos consense y que nos una a todos para tomar una decisión lo más acertada posible.
2: Sergi.
6: Sí, jo crec que les coses no s'han fet bé en un principi al nostre criteri, no? Quan assistim a la vespre de festes en abril, el dia 1, i sentim la màxima autoritat de l'Ajuntament, que és l'alcalde, dient que l'any que ve el festiu seria el dia de Sant Jordi, doncs clar, aplaudiments per part del món de la festa, que és normal, perquè l'associació de Sant Jordi, n'hi ha que recordar-lo, sempre demana que el dia 23 d'abril siga festa. I des de fa 13 o 14 anys, evidentment, des de que es va canviar a cap de setmana, l'estructura de la festa i tot el que rodeja el món de la festa està preparat per fer-lo en cap de setmana. I a més, jo crec que, com diuen, amb prou èxit d'assistència, de participació, d'organització, perquè les filàgies càrrecs organitzen les seues capitanies o feresies amb molt d'antelació, no? I ja tenen previst que el cap de setmana més pròxim, el 23 d'abril, és quan es celebren les festes. Clar, ahir, aquesta complicitat, no?, que jo l'entenc, per supost, no?, d'entre l'Associació de Sant Jordi, que són els que organitzen la festa, i l'Ajuntament d'Alcoi, l'alcaldia i el govern municipal, que és el que delega en conjunt l'organització de la festa, i aquesta relació pues, ha dut a una situació que ha creat el que ha creat una polèmica innecessària, perquè era com tornar arrere després de tants anys de tindre la festa com la teníem, no? I després de les polèmiques que en el seu moment van tindre, no? Nosaltres en el Consell Econòmic i Social vam intentar votar per separat, perquè se mos va dir que pel 27 seria dijous i divendres els dies festius, i la resta de 28, 29 i 30 serien cap de setmana, perquè coincidís així a la fecha, no? Però no se mos va deixar votar per separat, per això la nostra abstenció en aquests moments. Però tenim molt clar que el més adequat seria deixar les coses conforme estaven, i ja està. Jo crec que el 750 aniversari del jubileu i de més, no?, de la commemoració del patronatge de Sant Jordi, deu tindre el seu camí, però no ha de condicionar el conjunt de la ciutadania per a disfrutar de les festes com fins ara ho han disfrutat, amb màxima participació i possibilitat que la gent que treballa fora pugui fer-ho, i la gent inclús del Coll, perquè un divendres com el dia 23 festiu, aixina per lo del jubileu, és llevar-li un dia festiu als treballadors, perquè no tots aniran a la commemoració del jubileu, ni moltíssim menys. Entonces jo crec que seria més adequat deixar-lo conforme estava.
2: Molt bé, vos hem escoltat en esta primera intervenció i de seguida anem a escoltar les rèpliques.
8: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
9: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
2: I Continuem la tertúlia amb els polítics. Avui s'acompanyen Jordi Martínez, Àlex Terradelo, Jordi Reig, David Abad i Sergi Rodríguez. Estem debatint, estem parlant sobre el calendari fester que ha de encara votar-se abans del 31 de juliol, Jordi, no? Tenim ahí el calendari, té el rellotge activat, no? Perquè ens queden un parell de setmanes.
7: Parlava Jordi Reig de vendre-se en calma. En calma no se'l podem vendre molt perquè, per sort, per desgràcia, els plaços són els que són. El 31 de juliol té que estar comunicada a la conselleria per a que es facin els calendaris laborals, i nosaltres també tenim que fer un procediment, que és la celebració d'un plenari extraordinari, sobretot, i una altra reunió en el Consell Econòmic i Social.
2: Seria demà, aquesta reunió? O massa?
7: En el Consell Econòmic i Social, aparentment, d'entrada, sí, salvo que sorgisca alguna qüestió d'última hora, sí que es vol, si jo no recordo mal, es parlava de fer-la sobre migdia o una cosa així, no? Per tant, jo vol dir, sí que fer una sèrie de puntualitzacions. La primera és que jo ho han contat des del primer moment. Este és un any excepcional. Això no es tornarà darrere. Això no es tornarà a celebrar quan toca, no, perquè és incomprensible per a la societat. Parlava David de Vox sobre que tota la casuística que passa, no? Que és la mateixa que passava fa 10 anys. O sigui, el que no puga vindre, el que n'hi hagi en problemes, el que n'hi hagi en carrosses, el que n'hi hagi en bandes, és el mateix problema que n'hi havia fa 10 anys. El que passa és que alguns han canviat el seu discurs, no? I ara veuen les coses d'una altra manera, que això sempre està bé, evolucionar sempre està bé. I després jo crec que també faré una reflexió sobre el tema de quines fetges anem a proposar, perquè parlava que si n'hi ha dos festius locals, que crec que parlava Àlex, de 23 i 24, 23, jo no sé què anem a celebrar, perquè serà el dia de l'entrada, imagina, no? Perquè si no és el dia de l'entrada, que és el dia dels músics, per dir un cas, no? Totes les possibilitats que n'hi ha. És el dia dels músics i fem el tancament de l'any jubilar. Fantàstic.
2: Seria divendres, imagina, divendres, no? Sí. Que si seguim el patró d'anys anteriors, divendres.
7: Divendres seria 23 d'abril, seria el dia dels músics, es faria un acte de matí, festiu local, eh? Dissabte, diumenge i dilluns, passa 3 dies. Ja no tenim, només mos queda un dia per a 3. Entonces, eixa, que el dia 23 volen fer el dia de l'entrada, si fem el dia de l'entrada, quin homenatge li se fa al patró? Entonces, el 23 d'abril que siga festiu, o discutirem en el CES, o discutirem en això, però comença a ser complicat. Jo l'únic que, a mi l'únic que em sap mal d'això, que està molt bé el parlar de diàleg, i el parlar de consens, i el parlar de que això es fa bé o es fa mal, el problema està en que això s'hauria pogut dir fa 15 dies. Totes aquestes opinions s'haurien pogut dir fa 15 dies, perquè l'assemblea de l'associació de Sant Jordi és a començ del mes de juny.
2: El 4 de juny.
7: El 4 de juny, i tenim tot un mes per davant per a plantejar este debat. És com tot, no? Nosaltres, com el Partit Socialista, ho tenim clar, que era una excepció i que estàvem un poc a disposició del 750 aniversari. Per a nosaltres és important la data, perquè per a l'associació de Sant Jordi era important la data. A partir d'ahí, jo crec que tot el que succeeix després és vas al CES i s'aprova. No, és que després la gent s'ho pensa. Pues podem haver-s'ho pensat antes, no? Jo crec que quan uno va i representa algo i parla en estos foros que són de consulta, pues hi ha que parlar lliurement i no hi ha que tindre ninguna por, perquè nosaltres el que volem és escoltar a tot el sector de econòmic, social de la ciutat, i a partir d'ahí poder formar-se una opinió. Però no per res, perquè jo crec que hem perdut una setmana. Dona inclús hasta la sensació, hi ha un malestar en l'associació de Sant Jordi, perquè l'han fet quedar prou mal, perquè si este debat, en compte de fer-lo ara, l'haguerem fet fa 3 setmanes, jo crec que, o antes, perquè així saben tots que a mitjans de maig ja es va anunciar per part de l'associació de Sant Jordi quina seria la proposta, s'haguera pogut dir, escolteu, bé, vale, aquesta proposta, però anem a parlar davant, no?
2: Però Jordi, jo tinc una pregunta, perquè en aquesta assemblea es va sentir una sèrie de veus que quan es van pronunciar aquestes dates per part del president, des del públic es va quidrar, no? Es va amonestar o es va protestar, no? Qui tenia que saber-ho, els càrrecs, les persones rellevants, ho sabien?
7: A veure, jo vaig a dir el que jo sé.
2: Perquè em dóna la impressió de que la gent que va protestar va ser gent que té algo important, les
7: sí,
2: peces
7: sí,
2: de l'any que ve. No ho sé, eh?
7: Jo no estava en això, però ho sé i confio plenament en la paraula del president. El 13 de maig es reunim el president de l'Associació de Sant Jordi, l'alcalde, el vicepresident i jo, i parlem de quina és la proposta que podíem portar bueno, tant al CES com a ell a l'Assemblea General, i ens diu: espereu-se que fins que jo no parli en els primers trons de càrrec no tinc una opinió formal sobre això. I el president de l'Associació de Sant Jordi, si no ese mateix dia 13, el dia 14 parla en els 4 primers trons de càrrec, que són els que tenen contacte directe en els càrrecs. I immediatament després, jo diria que als 2 o 3 dies, n'hi ha una reunió de treball, que és una fórmula que s'utilitza en el canal, on van tots els primers trons i es fa la mateixa proposta. I allí ningú diu: ei, podíem pensar, vaig a tindre problemes en les carrosses, vaig a tindre problemes en les bandes, vaig a tindre problemes en els càrrecs. No, s'accepta en total naturalitat, i jo diria que està en una ovació tancada, no? Entonces, claro, pareix que les qüestions vagin, que hi hagi una postura consensuada d'una excepció en guany, d'una postura de fer 22-23-24 com a 750 aniversari, i davant de que no n'hi ha una espècie de discrepància en el món de la festa, és la postura que manté l'Associació de Sant Jordi. Es trasllada a l'assemblea que tu parlaves del dia 4. Però és que en posterioritat, els carrers festers ens demanen al president de l'associació, a l'alcalde, una reunió en la qual jo estic present i s'explica el per què, el com i com havia sigut tota aquesta qüestió. I a pesar de manifestar la seva discrepància, dir: mira, a mi m'hauria vingut, tampoc n'hi ha ningun acte allí, no sé com dir, que poguera pressuposar que això anava mal, no? I bueno, jo crec que així, per lo que estem dient, a mi em pareix que s'han acumulat una qüestió de coses que si s'hagueren parlat abans, per part de tots, no, per part del govern probablement, però nosaltres som els primers que proposem. S'haguera pogut tot este borum, per dir-ho d'alguna manera, evitar, no? I això és el que a mi em sap mal. Jo crec que...
2: Anem a escoltar a la resta, sí, sí. A veure.
3: Bé, jo sí que és de veres que quan he parlat en algunes filades, sí que m'han dit que en un principi no es van oposar a aquestes dates, però que conforme han passat els dies han vist que hi havia problemes i que anaven a tindre cada vegada més problemes, i sí que ens van transmetre aquest canvi d'opinió. Ells han sigut en tot moment sincers. Nosaltres hem reunit tant en algunes filades com en totes les bandes de música, com en sectors econòmics. Els sectors econòmics des del principi ho tenien ben clar, no volien que fora entre setmana. Les bandes de música pues, han anat ben també aquestes complicacions i dificultats que anaven a tindre enguany, i jo crec que al final no, jo crec que no, així no existissin culpables realment, no podem dir, i jo crec que no estem fent ninguna guerra, sinó que simplement han anat esdevenint les coses, que l'ideal haguera sigut, tal com diu Jordi, que això ho hagueren parlat prèviament i que hagueren eixit aquests problemes prèviament, però han eixit a posteriori, i jo crec que els polítics el que hem de fer, i quan es parla de línies roges, jo crec que una línia roja és escoltar a la ciutadania, i si prenem una decisió però després vegem que la ciutadania massivament està en contra, jo crec que hem de sentar-se, revisar i escoltar, i jo crec que és el que hem fet tots, i la solució és, jo crec que està ja prou aclarida. Què passa? Que el de setmana la qüestió nosaltres proposàvem evidentment que divendres fora el dia dels músics, amb aquesta celebració del 750 aniversari pel matí i tancament de la Porta Santa, perquè pensàvem que és el que vol l'Associació Sant Jordi i els festers: el dissabte que siga festiu, que és el dia de l'entrada, el diumenge és un dia festiu en general, i el dilluns quedaria a falta de que si demanem a la Generalitat un dia festiu, pues ens ho doni o no. Sí que és de veres que és un any especial, i anteriorment, antes, quan era en tersemana, el dia dels trons, molts anys no ha sigut festiu i no ha passat res. Per tant, pensàvem que eixa era una solució per a donar-li eixe 23 festiu a l'Associació Sant Jordi, però evidentment nosaltres considerem que ha de ser en cap de setmana.
2: Jordi.
4: A veure, torna a dir, nosaltres, la nostra postura era que estava clar que anava a ser 22, 23, 24, venia de la unanimitat del casal. Entenem que en el casal, si ve unànime, és perquè els càrrecs o els primers trons de càrrecs no han dit res, estaven tots a favor d'allò. En el Consell Econòmic i Social, al vore hi ha algunes votacions en el Consell Econòmic Social i sobretot que els dies posteriors alguns grups i algunes entitats que havien votat que sí canvien el seu vot, nosaltres considerem que una cosa tan important com són les dates de la festa de Sant Jordi, pues tindríem que, ojo, parem, pues com ha passat en la patronització, no? Que tampoc tenia un ampli consens i s'ha retirat, no? Pues igual, anem a retirar això del ple.
2: Però no podem, perquè el 31 de...
4: Sí, sí, sí. Però bueno, pues hi haurà que negociar estos dies i intentar arribar a un consens lo més ampli possible, perquè contentar a tots crec que va ser impossible. Lo que sí que ens agradaria és que un bolet, una lliçó, no? Que d'això aprengam. I el que no podem fer, a lo millor, és esperar-se al 2030 a traure el calendari del 2031 en avant. Hi hauria que ser, a lo millor, un poc, tindre un poc més de planificació. Sobretot per als càrrecs. Perquè tu a un càrrec, en un any de càrrec, no es fa en un any. Són uns preparatius de 1, 2 o 3 anys. I ara, canviar-li les condicions és molt complicat. Perquè si a lo millor ells tenien pensat una cosa i ara canvien les fetges, pues és difícil, no? I hi ha que pensar, pues, lo que estàvem dient, pues, que cada volta és més difícil encontrar músics que puguen vindre entre setmana, ballets, maquilladores, dissenyadors, o sigui, tot el que envolta el món de la festa, o inclús els propis treballadors. Molts treballadors del coll treballen fora del coll i és molt difícil que vinguin entre setmana. Però bueno, i també tornem a incidir en lo de la excepcionalitat. Era el 2027, si no recorde mal, 2028 i 2029,
7: I 30
4: passen a fin de setmana i inclús en el 30 crec que són en maio les festes. O sea, intentem arribar a un acord el més ampli possible i sobretot aprengam d'aquest error i que a partir del 2031, 2032, 2033 pues no tinguem els problemes que estem tenint ara.
7: Si t'escolta algú del teu grup li està agarrant un parraque ara, però segur.
2: Bueno.
5: Jo crec que no és perquè ens coja un parraque. Jo crec que
4: jo de representació del Partit Popular, o és que tu parles a nivell de Jordi Martínez?
2: No,
4: suposant unes coses.
7: Estic suposant que vosaltres com a Partit Popular heu estat sempre en contra del pas a cap de setmana, ho heu evidenciat en tots els plenos que heu pogut, en alguns plenos inclús el diria més coses, però no les dic perquè ens han mal, i en esta història ara tot este raonament tan raonable que has fet tu no aprofitava fa 2 anys o no aprofitava fa 3 anys, i de fa 10 anys va ser motiu per a muntar tot el que vau poder una guerra en contra d'aquest canvi tan normal, perquè mira, els músics eren els mateixos de fa 10 anys. Les carrosses, els ballets i tot el que heu contat així són els mateixos casos de fa 10 anys, però fa 10 anys nosaltres érem els que anàvem a trencar tota la tradició històrica del coll, i en el teu cas i en el grup, no en tu, perquè tu has fet una exposició molt raonable probablement del grup, però tens companys i ho saps perfectament que han sigut batalladors contra aquest tema, inclús diem-nos coses que anem a carregar-se les festes, però no ni s'han carregat les festes, ni es va trencar el barranc del cinc, ni va caure el cinc.
2: Bueno, anem a escoltar ara David.
5: Però jo crec que això el que estàs dient és ja opinions personals de cada uno, no com a grup polític.
7: Correcte. Com a grup persones, polític... En el pleno ho han dit al revés, saps?
5: Bueno, però com va dir Àlex, rectificar és sàvio.
4: Si nosaltres mantenim la línia de tot igual, parleu el mateix que fa 15 anys.
7: Ho veus perfecte. Si estic a la banda, ho gust.
5: Jo sé que estàs dient-li que la seva exposició ha sigut...
2: Anem avançant, que s'acaba el temps, David.
5: Però que la realitat és aquesta. El que no tenim que entrar nosaltres és en una discussió, perquè així n'hi ha opinions diferents. Personalment n'hi ha diferents opinions. El que passa és que sí que n'hi ha que traslladar l'opinió de la festa, de lo que són els associats, que tampoc han sigut consultats ni per part dels primers trons ni per part del casal. Jo crec que hi ha hagut una falta de comunicació, perquè la societat és la que mana en la festa. Si la gent no ve a festes, la festa serà el que serà. Entonces, o fet que la gent participe, que són els associats de les filaes. L'associació de Sant Jordi hauria d'haver consultat en els càrrecs en temps, no ara a pressa i corrent, perquè tot això ve a pressa i corrent perquè no s'han fet les coses bé. Jo crec que Sergi pensa igual, s'ha fet tot molt apressa i corrent, no s'han pres decisions ni s'han consultat com deuria. I ara ve este debat de, pues, de que tornem a 15 anys darrere, que si 22, 23, 24, que si l'alcalde el dia de la vespre es va tirar una horda o i va dir que em comprometa que siga festiu, jo què sé, que totes aquestes decisions al final ens tenen que fer pensar i dir que home, jo sóc l'alcalde però tinc que consensuar en els grups polítics primer que res per a veure si això que vaig a dir i si irà o no si irà, perquè clar, això ens posiciona a tots.
4: Ovació fàcil.
5: És que això és el bonic d'alguns, que es tiren un ordago i ara a veure què fem.
2: Sergi.
6: Sí, jo no voldria tornar a debats anteriors superats, jo pensava que estava molt superat això ja, no? I jo crec que a la festa li ha vingut bé, realment, per tot el món de la festa, val? I al poble d'Alcoi, fonamentalment, no? Jo crec que n'hi ha una cosa que tindrem que fer de nou incidència des de guanyar. I és que una cosa són les qüestions de l'Església i una altra cosa són les qüestions del poble, de l'Ajuntament, no? I lo d'embolicar el 750 aniversari en tot este debat no convé a ningú. És a dir, les qüestions religioses, i és normal que l'Associació de Sant Jordi, que avui és, faci lo del 750 aniversari junta al papat i tot això, i sigui l'any jubileu, però això té que ser a banda de lo que és el món de la festa des del punt de vista de que és l'Ajuntament el que té el patrimoni, igual que el poble d'Alcoi, de les seues festes, i el, és el que té que marcar els seus dies festius per poder-lo desenvolupar. Si això ho haguem separat des d'un principi, no ho haguem barrejat, no tindríem este debat. Entonces, això és el més important i jo crec que no hauria de canviar-se ni s'aspecte res, no?
5: Home, jo voldria dir una cosa, les festes són religioses.
6: Totes les festes són religioses.
7: En una societat en però, que probablement yeah. jo no siga religiós i puga participar. Yeah. Jo crec que Sant Jordi, per a religiosos i per a no religiosos, és un símbol de ciutat.
6: Sí,
7: no és
6: com
7: un símbol
6: per a fer el 750 aniversari, que bueno, si el jubileu, que sí, si els diners que anem a posar des de l'Ajuntament, si ho separàrem seria més convenient, perquè a més estem, torna a dir, en un estat aconfessional. I per tant, l'institució de l'Ajuntament ho és.
4: Les festes...
6: Serem l'únic grup que pensem d'aquesta manera, però bueno, jo defenso la nostra postura i no haguem tingut aquest embolicat tan gran com
5: el tingut. Són festes religioses en honor a Sant Jordi.
6: Antes eren paganes i després les religioses van ser totes.
2: Demà està convocat aquest Consell, almenys que sapem, aquest Consell Econòmic i Social, a veure què passa, perquè les dates són les que s'han plantejat des del Casal, Jordi, i és el que s'ha de votar si sí o si no, no?
7: Demà es parlarà en el Consell Econòmic i Social i a partir d'ahir es farà una altra proposta al plenari municipal.
2: Molt bé, una altra proposta que no siga la del Casal.
7: Home, entenem que no, si no n'hi ha consens, com va dir el PP, això, que no n'hi ha consens sobre això, perquè sabeu que no n'hi ha consens, tindrem que
4: n'hi havia consens?
7: No.
2: Bueno, demà veurem què passa en aquesta reunió. Jordi Martínez, Àlex Terradelo, Jordi Reig, David Abad i Sergi Rodríguez. Moltíssimes gràcies.
5: Adéu.
3: Adéu.
10: Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular dice ahora que quizá Feijóo se explicó mal cuando mezcló bajas laborales y absentismo laboral y sugirió bajar el sueldo a los trabajadores que no acudan a sus puestos de trabajo. Es el último jardín del líder del Partido Popular, del que empiezan a marcar distancias en Génova 13 con estas palabras del portavoz económico del partido, Juan Bravo.
12: Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos?
11: Juan Bravo en La Sexta y con el clamor de sindicatos, gobierno y hasta alguna voz de su propio partido que no comparte la reflexión barra confusión de Feijóo, que tampoco parece, como contaremos a partir de media, fruto de la casualidad. El ministro Óscar López no ha perdido la oportunidad de cargar contra el PP, al que acusa de querer cargarse los derechos sociales.
13: Agradezco la transparencia. Eso es lo que propone el señor Feijóo, retroceder en derechos. Es más, es coherente. Quiero recordar que el anterior gobierno, si hizo algo importante, fue una reforma laboral, una contrarreforma laboral que hizo el gobierno de Rajoy, que supuso un retroceso en derechos.
11: Y la crítica de los sindicatos porque Feijóo, que se refirió al abstentismo como un cáncer y desvinculó su propuesta de un consenso previo con los agentes sociales. Este es el líder de UGT, Pepe Álvarez, esta mañana en la antena de la SER, convencido de que el PP llevará a cabo esta propuesta sí o sí si llegan al poder.
14: Este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Los sindicatos siempre hemos querido tratarlo con datos, con conclusiones científicas, no con charlas de café.
11: A y media repasamos todo lo que se ha dicho sobre este asunto y profundizamos en esta idea de que las estrategias de confusión no siempre son fruto de un error o de un tropiezo. La confusión para agitar algunos debates emulando a Vox ocurrió, por ejemplo, con la ley de Nieto recientemente y ocurre cada vez que la derecha desvía el debate sobre la vivienda a un debate sobre la ocupación. 2 y 2. El Partido Popular, que hoy con Donald Trump amenazando a España de nuevo con romper desde la cumbre de Ankara toda relación comercial con nuestro país y diciendo que España es un socio terrible, va y confunde España con Pedro Sánchez. Este es Elías Bendodo.
15: Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndame. Nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, que era tan importante para todos. Es el presidente de un gobierno en una guerra
11: interna. El Partido Popular del lado de Trump para atacar al presidente del gobierno. Estamos a la espera de una comparecencia precisamente de Pedro Sánchez en Ankara en referencia a este asunto en una cumbre de la OTAN desdibujada también por otro anuncio de calado. Trump da por muerta la tregua en Irán.
16: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
11: La tregua está muerta, algo que ya sabíamos, pero unas declaraciones que han provocado un verdadero tsunami en los mercados, caídas en las bolsas y subidas del precio del petróleo. Como digo, en los próximos minutos comenzarán las ruedas de prensa allí en Ankara de los líderes de la OTAN, comenzando por el secretario general, por Mark Rutte, enviado especial Enrique García Pozo, última hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, comparecencia de un Rutte que ha sentado con cada uno de los mensajes que ha lanzado a lo largo de la mañana Donald Trump, que ha apostado por el choque, por incendiar la relación transatlántica cargando contra los aliados europeos y renovando sus amenazas expansionistas sobre Groenlandia. Rutte ha alabado a Donald Trump por empujar a aumentar el gasto en defensa. Incluso le ha responsabilizado de que España haya alcanzado el 2% del gasto. Un Rutte que ha repetido que cree en la firmeza del compromiso de Washington con la alianza. Los líderes siguen reunidos a esta hora. Fuentes del gobierno aseguran que no ha habido ninguna referencia negativa a España en esta reunión que sigue en marcha.
11: A y media analizamos con Joaquín Bosch varias decisiones judiciales controvertidas, otra vez el juez Peinado, hoy con los argumentos por los que rechazó permitir a Begoña Gómez precisamente viajar a esta cumbre de Turquía. Insiste en el riesgo de fuga, en vincular a los policías con este riesgo y llega a comparar a Begoña Gómez con líderes internacionales que se fugaron a otros países. El texto de verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo acabamos de conocer, el Supremo descarta elevar a la justicia europea la regularización de inmigrantes. Ampliamos, Joan Gimeno.
18: Sí, es un importante aval del Tribunal Supremo de esa regularización. Autorización extraordinaria del Gobierno. La Sala del Supremo ha rechazado preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta regularización choca con el derecho comunitario. Los jueces, además, vuelven a rechazar la suspensión cautelar de esta regularización, como pedían Aragón y la Comunidad Valenciana.
11: Estaremos también en Mijas, donde se investiga la muerte de una madre y su hija, que han aparecido a primera hora de la mañana con signos de violencia en su propio domicilio. La casa fue incendiada posteriormente. No se descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia machista.
8: Mundial 2026, Cadena Ser.
11: 2 y 5, jornada de descanso en el Mundial, Antón Meana, y todo listo para la recta final de esta competición. Meana, cuéntanos qué tal. Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las 5 y 5 de la mañana aquí en Los Ángeles. Entrenamiento de la selección española dentro de 4 horas, pensando ya en el compromiso del viernes contra Bélgica. Es el segundo partido de cuartos. Antes, mañana, abren en cuartos Francia y Marruecos. Y el sábado, los otros dos, Noruega, Inglaterra y Argentina, Suiza. Quedan 8. Se busca campeón del mundo para el día 19 de julio en New Jersey.
8: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
11: Nos queda el tiempo. Calor y tormentas, Jordi Carbó.
20: Se repite la situación de los últimos días, sol, mucho calor en todo el país y algunas tormentas, hoy sobre todo en el nordeste de la península. Las temperaturas sin grandes cambios, en la mayor parte del interior peninsular alrededor de los 40 grados, superándolos con facilidad cerca de los principales ríos, y en puntos costeros máximas de 30-35 grados con marcada sensación de bochorno. Y a lo largo de la tarde, tormentas sobre todo en la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos. Muy locales, pero allí donde descarguen pueden dejar lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento.
11: Con la producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Miguel Hijosa en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
21: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada más marcada por el calor extremo en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que superan ya los 40 grados en algunos puntos, con el mapa pintado de avisos rojos, naranjas o amarillos según las zonas. La ADAN y sus derivadas judiciales y políticas vuelven a reclamar nuestra atención con una declaración, la de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como testigo en los juzgados de Catarrocha, confesando que no habló con Mazón hasta las 2:30 de la madrugada ese día, por ejemplo, y con las contradicciones entre lo que ha dicho Vicente Mompó ante la jueza en sus dos comparecencias y el resto de la instrucción, que contradice, como decimos, su testimonio. Compromís se plantea incluso llevarle ante la justicia.
21: Hora 14, Comunidad Valenciana.
0: Así que, por tanto, lo primero, nuestro primer punto de atención es lo que ha dicho en su declaración como testigo ante la jueza de Catarrocha, que instruye la causa de la Dana, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha apuntado, como decimos, que no habló con Mazón hasta la madrugada, hasta las 2:30, que además fue ella la que llamó, y que nadie del Ayuntamiento de Valencia estuvo esa tarde en el CECOPI, a pesar de que el consistorio sí que figura en la lista de invitados a la reunión. En los juzgados de Catarrocha ha estado toda la mañana Juanma Graner. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ana. Según la alcaldesa, nadie de la Generalitat se puso en contacto con ella. Siempre fue ella o su equipo quien llamó. Nadie le consultó ni le anunció que se iba a enviar un mensaje de esa alert. A las 11:13 de la noche envió un mensaje, un WhatsApp a Carlos Mazón, que le contestó: todo está horrible. No hablaron de nuevo, fue ella quien llamó, hasta pasadas las 2:30. Y Mazón la derivó entonces, ya de madrugada, a Salomé Pradas. Con la consellera no pudo hablar hasta las 9 de la mañana. Catalá estaba preocupada, ha dicho, por estar asumiendo competencias que no le correspondían. Catalá también ha dicho que no sabe si alguien de su ayuntamiento se conectó al CECOPI de aquel día, porque nunca les convocan, es literal. Sin embargo, sí que figura en el registro de invitados, pero no en el de asistentes. Por cierto, Catalá ha entregado todas sus comunicaciones al juzgado, al que ha accedido y del que se ha ido por la puerta de atrás.
0: Muchas gracias, Juan, por esa comunicación desde los juzgados de Catarrocha después de esta mañana de declaración de la alcaldesa, de María José Catalá. Como decimos, el otro punto de atención sobre la Dana se centra la Diputación de Valencia, después de las contradicciones que ha señalado incluso la jueza en sus autos, entre las declaraciones que ha hecho Vicent Mompó, el presidente de la Diputación, como testigo en el juzgado, y el resto de la instrucción, declaraciones de otras personas que han testificado también en la instrucción de esta causa. Por eso el PSPB en la Diputación de Valencia ha exigido hoy reabrir la comisión de la Dana, la Corporación Provincial, después de que la jueza haya cuestionado el testimonio de Mompó y dos diputados del Partido Popular. El portavoz de los socialistas en la Diputación de Valencia, que es Carlos Fernández Bielsa, considera que la actitud de Mompó, de Mazzolari y de Avelino Mascarell es de una insolencia e indolencia ante la gravedad de los hechos investigados.
22: Consideramos que la actitud del presidente de la Diputación y de los diputados Mazzolari y Avelino Mascarell obstaculiza la actuación de la justicia y, por tanto, tiene que reabrirse de inmediato la comisión que se cerró en falso. Tienen que ofrecer explicaciones sobre su actuación durante la gestión de la emergencia, y si no aportan las aclaraciones necesarias, como pasa en este momento, los socialistas exigiremos su dimisión inmediata.
0: Y por su parte, Compromís ha presentado también en la Diputación una moción reclamando la dimisión de Mompó, y se plantea incluso querellarse contra él por falso testimonio ante la jueza de Catarrocha por las contradicciones entre sus declaraciones ante la magistrada y el avance de la instrucción. José Forero Romero, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Ana. La portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia es Dolors Gimeno, y recuerda que hasta la jueza constata que las declaraciones de Mompó y las de otros testigos, hasta de su propio partido, entran en contradicción. Por eso debe dimitir como presidente de la Diputación, porque es una persona, dice, que miente, que no es digna de ostentar ese cargo.
24: Ellos vol cobrir les esquenes, però entra en absoluta contradicció constantment. En diputats i diputades del propi Partit Popular de la Diputació, que li havien traslladat informació del pollo, com és el cas de la alcaldessa de Torrent, de Amparo Folgado, quan ja la jutgessa ha dit que té abundantíssima informació i prova que desmentís totes les versions de Mompó, i demanem en esta moció la dimissió immediata del president de la Diputació de València, Vicent Mompó.
23: En la misma línia, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que insiste en que se plantean querellarse contra Mompó por falso testimonio, y atribuye ese ansia a aparecer como un héroe que nunca fue al hecho de que está en la carrera para ser el candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas.
25: Señor Mompó, que yo creo que está inmerso en la carrera per veure si arriba primer a la meta que el senyor Pérez Llorca per a ser president de la Generalitat, està faltant de respecte a tots els valencians, però aquí està faltant el respecte, fonamentalment, és a les 230 víctimes.
0: Y hablando de esa carrera para la presidencia de la Generalitat, para ser el candidato del PP, ha entrado hoy también en escena de nuevo el expresidente Francisco Camps, que afirma que la dirección nacional del partido no puede designar al candidato a la presidencia de la Generalitat sin tener una propuesta de la Comunidad Valenciana. Por eso urge a que se convoque el Congreso para elegir a los nuevos órganos de dirección. Camps afirma que, según los estatutos, la semana que viene acaba el periodo de regencia de la gestora actual y se abre un plazo de 2 meses para convocar ese Congreso, que en su opinión se ha de celebrar sin ningún tipo de discusión.
23: Y afirma que, según los estatutos, el candidato a la presidencia de la Generalitat debe ser propuesto por la dirección del PP en la comunidad, que en estos momentos es interina, porque está en manos de una gestora que, además, como decíamos, acaba su mandato la semana que viene. Sostiene que Génova no puede designar si no se le ha propuesto a alguien desde la dirección autonómica. Por eso reclama, una vez más, la convocatoria del Congreso para que se elija a los órganos de dirección. Él dice, ya está preparado, pero falta que se convoque el Congreso. Camps insiste en que hay que darle voz a la militancia y no entiende las reticencias de la dirección nacional, del propio Pérez Llorca y de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
2: ¿Es que hay alguien que hoy esté presidiendo una alcaldía o la Generalitat Valenciana y no quiera que haya Congreso y ser designado sin el apoyo de los militantes del Partido Popular? ¿Es que hay alguien que teme a los militantes del Partido Popular? ¿Es que hay algún cargo público importante de mi partido que no cree que vaya a tener el apoyo de sus compañeros de partido? ¿Creéis que la gente no os quiere en el partido como para frenar el Congreso? ¿Como para esperar que alguien os designe candidatos sin pasar por los votos de la militancia? No me lo creo, porque entre otras cosas, no le puedes tener miedo a los militantes y luego irte a tus conciudadanos a pedirles el voto. No puede
23: ser. Camps ha encargado otra encuesta que le sitúan a él como mejor candidato a la Generalitat frente a Pérez Llorca y Catalá, pero también dice que reflejan que en caso de elecciones el PP obtendría 33 escaños, perdiendo 7 respecto a las pasadas elecciones, que recogería Vox, algo que no ocurre a nivel nacional, y dice que le preocupa mucho.
0: Y precisamente al presidente de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, se le ha preguntado hoy en Benicàssim por Francisco Camps.
4: El president Camps em mereix a mi tots els respectes del món. És un militant del partit que ha sigut un president de la Generalitat i que jo sempre mantés, i saben que et mantenc sempre molt respecte per les figures d'ex-presidents i per tant no tinc res que valorar-les.
0: Y ha añadido además que está muy tranquilo, aunque no esté confirmado como candidato para 2027, porque dice que el mejor aval es el que le eligieron a él en un momento tan delicado como el relevo de Carlos Mazón. Asegura el presidente que solo piensa en seguir trabajando.
4: Pues yo veo con muchísima tranquilidad. Yo no hay ningún gest més gran que pugui fer-te el president del teu partit quan es demana que sigues president de la Generalitat. Jo avui estic així com a president de la Generalitat per dos motius. Perquè el president del meu partit m'ho va demanar i perquè vaig comptar amb la majoria absoluta de les Corts Valencianes per investir-me president. Per tant, vostè entendran que visca amb moltíssima tranquil·litat i centrat única i exclusivament en el que em preocupa, a diferència d'altres, que és treballar per tots els valencians i per totes les valencianes.
0: Por cierto, acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelar del Real Decreto de regularización de extranjeros que había pedido la Generalitat y el Gobierno de Aragón y acuerda no elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este momento procesal. Las máximas de este miércoles, tercer día de la ola de calor, ya superan a mediodía los 40 grados en algunos puntos. Como decíamos, la legislación debería ser más clara sobre los permisos climáticos en el ámbito laboral. Es lo que dice el catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, José María Goerlich, que señala que cada vez hay más concienciación sobre cómo organizar las condiciones laborales ante las olas de calor y los episodios de altas temperaturas.
23: Goerlich explica que actualmente rigen dos normas sobre cómo actuar ante determinadas situaciones meteorológicas. Por un lado, el decreto ley de 2023 que aborda la prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas, llegando a prohibir los trabajos al aire libre durante esos episodios de calor y obligando a las empresas a interrumpir o reducir la jornada laboral de esos trabajadores. Y por otro está el decreto ley de 2024, surgido tras la Dana de Valencia, y que introduce el permiso climático, que permite a los trabajadores ausentarse hasta 4 días con sueldo íntegro por alertas graves o emergencias. Sin embargo, en opinión de Goerlich, no está claro si en este último caso están las alertas por calor o solo aquellas circunstancias en las que es imposible desplazarse al puesto de trabajo por determinadas causas como lluvias torrenciales. Considera, lo ha hecho en declaraciones a la SER, que la normativa debería contemplar qué hacer en cada supuesto. En su opinión, con las horas de calor bastaría con una buena organización de trabajo.
5: Evidentemente, si hay 40 grados, tú no puedes tener a las personas trabajando como si no pasara nada. Pero a lo mejor la cuestión es decir, bueno, pues vamos a cambiar estos días no se trabaja o se trabaja menos, se viene más pronto y nos vamos más pronto. Y yo creo que la solución tradicional era correcta, ¿no? creo que hay solución y digamos las horas se recuperan. Esto es una cosa que se ha ido admitiendo con tradicionalmente sin grandes problemas y no ha pasado nada, ¿no?
3: En Buquet sabem que cada cosa al seu temps. Assaborix esta nova temporada de Melons d'Alger Buquet, una producció nacional amb un contingut altament sucós assegurat, que et dona racions de vida per a tu i racions de vida per al camp. Sandiesbuquet.es, cada cosa al seu temps.
0: Y hoy, además del calor, también se prevén tormentas esta tarde en el interior de Castellón con posibles rachas muy fuertes de viento. Y las temperaturas, ya lo han escuchado, van a seguir muy altas. 38, 39 grados en Valencia, en Alicante y el interior sur de Castellón. Y hasta 42 o 43 en puntos del sur de Valencia, que está en aviso rojo. En el resto estamos en aviso entre naranja y amarillo. Así que muchísima precaución de nuevo en las próximas horas por estas elevadas temperaturas y por el riesgo extremo de incendios forestales. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
21: Hora 14 Alcoy, Lucía Gadea.
6: Noticia que acabamos de saber. El gobierno municipal va a proponer formalmente al Consejo Económico y Social que los festivos locales de 2027 sean el sábado 24 y el lunes 26 de abril, haciendo coincidir la celebración del Día de San Jorge en domingo. Pero el 23 de abril se mantiene de momento como laborable y todo ello a la espera de